0: Des de AI Anthropology Lab us proposem avui una lectura situada de la declaració del 5 d'octubre on Pedro Sánchez convocava eleccions per al 29 de novembre.
1: I aquesta lectura doncs, arrenca amb un contrast numèric que resulta absolutament revelador sobre com s'està construint el relat polític de la tecnologia actualment.
0: Sí, perquè si analitzem la transcripció oficial d'aquell discurs fil per randa, estem parlant d'un text llarg, d'unes 1.200 paraules en total.
1: Exacte, i cal recordar que era una setmana marcada per una actualitat social molt crua.
0: Molt concreta, de fet.
1: Clar, justament s'havien rebutjat al Congrés dos decrets sobre l'habitatge i hi havia una forta mobilització a Madrid pel desnonament d'una dona de 87 anys.
0: I tot i aquest context de pressió tan evident, la paraula habitatge apareix escassament 4 vegades a la declaració. Però el que és realment simptomàtic de tot plegat és el lloc que ocupa la intel·ligència artificial en el discurs.
1: Totalment.
0: Només se li dedica una frase. O sigui, són cronòmetre en mà uns 5 segons cap al final d'una intervenció que supera llargament els 9 minuts.
1: Clar, és un detall fundacional per entendre l'enfocament d'aquesta anàlisi a fons d'avui.
2: Sí.
1: Aquest desequilibri ens obliga a formular una pregunta central, no? Una qüestió que travessa i fractura aquesta intersecció entre la tecnologia, la societat i la política.
3: Que seria per què el discurs presidencial situa la IA exclusivament a l'horitzó d'una època.
1: Exacte, equiparant-la a fenòmens a llarg termini com l'emergència climàtica, quan en realitat aquesta tecnologia ja és plenament present en el nostre dia a dia.
3: I aprofundint una mica més, cal preguntar-se què implica exactament la dissolució precipitada de les Corts per la seva governança a l'Estat espanyol.
1: Perquè, clar, les paraules construeixen marcs i el marc d'aquell dia va ser molt específic.
3: Molt, molt específic. Si ens fixem en com es dissenya aquest marc, aquella breu frase del 5 d'octubre, executa dues operacions discursives que semblen quirúrgiques.
1: La primera, de fet, és col·locar la IA en una llista de grans transformacions inabastables, just al costat del canvi climàtic, no?
3: Això mateix, sí. Les presenta com si fossin els dos grans corrents incontrolables d'una època de transició històrica.
1: I la segona operació és reduir tota la complexitat sociotècnica d'aquest fenomen a un balanç gairebé comptable.
3: Buit, diria jo.
1: Clar, es parla només de grans perills i grans oportunitats. I el que crida l'atenció és aquest salt narratiu, el buit argumental, si ho comparem directament amb el relat de les institucions només unes setmanes abans.
3: Clar, perquè aquest és el gran punt de fractura. Si tirem enrere, cap al setembre, veurem que el vocabulari institucional era completament diferent. Estava poblat de gens.
1: I d'intencionalitats polítiques clares.
3: Exacte. Hi havia analogies històriques molt dures. Es parlava de magnats de la revolució industrial, com Vanderbilt, criticant, doncs, la visió de prioritzar exclusivament els grans accionistes.
1: Sí, fins i tot es va arribar a evocar a HAL, l'ordinador rebel de la pel·lícula de Kubrick.
3: Un clàssic, sí.
1: Això per il·lustrar la pèrdua de control. O sigui, es descrivia un ecosistema digital sense regles, com una jungla sense llei, advertint del perill de deixar la cura del galliner en mans de la guineu.
3: És molt gràfic. Fa només un mes, com qui diu, hi havia figures responsables assenyalades, corporacions amb noms propis, i es demanaven normes urgents.
1: I ara, en canvi, assistim a un escenari ben diferent.
3: Fascinant, oi?
0: Si ho interpretem de manera crítica, el 5 d'octubre veiem una mena de rentat de mans institucional. La tecnologia apareix de sobte, sense ningú que la posseixi.
1: Sense codificador, sense propietaris.
0: Sí, com si fos un fenomen meteorològic, una tempesta d'estiu o un canvi de pressió atmosfèrica que la ciutadania només pot observar mirant al cel.
1: Assumint que és inevitable, clar.
0: Assumint que no té autoria humana. Mentrestant, els qui realment la posseixen, aquests tecno-oligarques, sí que surten al discurs, però només com a adversaris polítics ideològics.
1: Totalment desvinculats de la tecnologia que els dona el poder.
0: Exacte. La fórmula d'una intel·ligència artificial desregulada i en poques mans, que era la gran frase a setembre, s'evapora. Desapareix completament de la convocatòria electoral.
1: I aquesta evaporació discursiva, clar, té conseqüències materials molt profundes en com qui ens escolta pot entendre el seu lloc en el món.
3: I tant.
1: Si el llenguatge oficial empeny sistemàticament la tecnologia cap a l'horitzó, cap al demà, cal reflexionar sobre com s'està codificant el temps històric en la nostra política.
3: Aquí és on entra la teoria de Rainer Kozelek, oi?
1: Sí, l'historiador que proposa entendre la relació amb el temps a través de la tensió entre l'espai d'experiència, que és allò ja viscut, i l'horitzó d'expectativa, que és allò que esperem.
3: Clar.
1: I una convocatòria electoral és un dispositiu que apel·la pràcticament en exclusiva a l'expectativa perquè demana un vot basat en una promesa de futur.
3: Però just aquí és on grinyola el discurs de l'horitzó.
1: Exacte.
3: Perquè s'està forçant aquesta eina cap a l'expectativa, venent-la com una amenaça o promesa futura, quan la realitat és que el nostre espai d'experiència, el dia a dia de l'administració, ja n'està ple.
1: Es parla de futur per no haver de gestionar el present, literalment.
0: Totalment.
1: I per desmuntar aquesta ficció d'una tecnologia que sempre està a punt d'arribar, però mai arriba, va molt bé observar altres epistemologies, com l'antropologia andina.
0: Ostres, això és molt rellevant. Ho recollien investigadores com Sílvia Rivera Cusicanqui, oi?
1: Sí, i també Rafael E. Núñez i Eve Switzer. Ens expliquen que la cultura aymara té una concepció de l'orientació temporal que inverteix completament la nostra visió occidental.
0: És a dir, que no miren cap endavant per veure el futur.
1: Exactament. Des de la seva perspectiva, el passat no queda a l'esquena, sinó que es troba just davant dels nostres ulls. Per què? Doncs perquè el passat ja l'hem vist materialitzar-se.
0: Ja tenim les proves empíriques, clar.
1: Això mateix. I, en canvi, el futur el portem carregat a l'esquena. Com que és un territori fosc i desconegut, no el podem veure amb claredat perquè encara no ha passat.
0: Aquesta imatge és absolutament demolidora per aterrar les dades que tenim. Si apliquem aquesta visió, on allò que ja és innegable es troba davant dels nostres ulls, s'acaba el misteri.
1: S'acaba l'aura futurista.
0: Només cal mirar el calendari. El mateix 5 d'octubre, dia de la convocatòria, entrava en vigor el Real Decret 723 de 2026.
1: Una norma ben real i vigent.
0: Exacte, no és abstracte. Obliga les empreses a explicar de manera transparent, per escrit, quina lògica algorítmica apliquen en les decisions laborals, des del rendiment fins als acomiadaments.
1: I les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística tampoc deixen lloc a dubtes, eh?
0: No, gota.
1: Parlem de que pràcticament un 38% de la ciutadania i més d'un 21% de les empreses ja l'utilitzaven a principis d'any.
0: O en l'àmbit autonòmic tenim l'administració madrilenya, que ja tenia catalogats 220 casos d'ús real actiu, tant sanitari com de gestió burocràtica.
1: O sigui que les dades confirmen l'aforisme aymara. Ho tenim davant dels ulls. La intel·ligència artificial ja està determinant les condicions estructurals de la població avui.
0: I aquesta evidència tangible, clar, ens porta a un xoc institucional. Perquè si el maquinari i el programari ja estan operant massivament, on han anat a parar les regles?
1: Sí, els frens i contrapesos que havien de governar just aquest mes d'octubre.
0: Doncs la resposta s'amaga en la mecànica legislativa que s'activa en dissoldre les Corts, que és on la cosa es posa realment tècnica, però que cal explicar bé.
1: Sí, és fonamental fer una precisió tècnica absoluta arribats aquí, perquè hi ha confusió.
0: Em sembla que molta gent percep que amb les eleccions s'atura absolutament tot, i no és pas així.
1: Gens ni mica. L'impacte de la dissolució del 6 d'octubre és totalment asimètric. El que va decaure va ser exclusivament un projecte de llei en fase de tramitació, no una llei aprovada.
0: Que és una diferència enorme.
1: Ho és tot. A efectes pràctics vol dir que el reglament europeu continua intacte i és directament aplicable a l'estat espanyol, perquè ve de Brussel·les i cap avançament electoral l'atura.
0: Llavors, si la regulació europea es manté com a paraigua, què és el que crea aquest buit legal a l'estat arrel de la convocatòria? Què passa amb l'article 207 del reglament del Congrés?
1: Doncs el mecanisme és que Europa posa les regles generals, però els estats membres han de crear les estructures físiques i legals per fer-les complir.
0: Les eines sobre el terreny, o sigui.
1: Exacte. Amb la caiguda d'aquest projecte de llei s'ha volatilitzat el règim espanyol de governança. Desapareix l'estructura sancionadora, les dents de la normativa europea.
0: Això afecta directament els pròxims dies, oi?
1: I tant. La campanya electoral, del 13 al 27 de novembre, es farà sense un règim de multes espanyol per castigar ràpidament la difusió de continguts sintètics, els famosos deepfakes.
0: Clar, no hi ha sanció per manipulacions que no estiguin marcades.
1: A més, arrossegades per això, decauren la reforma del dret a l'honor contra l'ús d'imatges sense autorització i la llei de protecció de menors en entorns digitals. L'arquitectura de protecció es queda als llimbs.
0: És que aquest aturament en la protecció de drets contrasta de manera brutal amb allò que no s'atura de cap manera, que és la infraestructura material.
1: El formigó i els cables no entenen d'eleccions, cert?
0: Exacte. El mercat no espera. Mentre els drets decauen, el projecte de decret sobre centres de dades continua en marxa i està previst que s'aprovi aquest mateix mes.
1: I els fons europeus també segueixen el seu curs, clar.
0: Sí, els terminis per injeccions en gigafactories continuen oberts. Parlem dels 719 milions d'euros per instal·lacions com la de Móra la Nova, un procés obert fins al 12 de novembre.
1: O sigui, un paisatge a dues velocitats, el desenvolupament industrial per l'autopista i la protecció civil a la cuneta.
0: És l'escenari ideal, doncs, per analitzar com els grans partits estatals s'enfronten a aquest tema, fixant-nos amb literalitat en els seus postulats.
1: Totalment. Podríem començar repassant el panorama, si et sembla.
0: Som-hi. Pel que fa al PSOE, la seva proposta és essencialment una continuïtat de l'agenda del govern.
1: Es centren molt en desenvolupar l'ecosistema, destacant el pla IA360, oi?
0: Correcte. Una injecció de 600 milions per a les pimes. També aposten per models en llengües cooficials amb el projecte Alia i volen debatre un repartiment equitatiu dels beneficis de la productivitat.
1: En canvi, si mirem el Partit Popular, la matriu del seu argumentari és clarament l'eficiència, separant molt el que és públic del privat.
0: Com s'articula això exactament en el seu discurs?
1: Per una banda, reclamen auditar severament la intel·ligència artificial de l'Estat per evitar controls partidistes. Però, de l'altra, demanen no entorpir el sector privat amb regulacions excessives.
0: Clar.
1: Tot i que admeten explícitament que hi haurà perdedors en aquest procés. Prioritzen, doncs, la llibertat de mercat.
0: I si analitzem la perspectiva de Vox, trobem un enfocament que s'allunya de l'eficiència per centrar-se en la sobirania de dades territorial. Rebutgen el que anomenen peatges a empreses estrangeres.
1: És una visió molt centrada en el territori estatal, clar.
0: Sí, diuen que si les dades es recullen aquí, han de tributar aquí. A més, desconfien dels òrgans de supervisió governamentals per por a usos partidistes.
2: Hi ha una frase de la seva diputada, Maria Eberle, que ho resumeix molt bé.
0: Sí, va declarar literalment «No queremos una IA de titulares, queremos una IA de resultados».
1: En una línia completament diferent tenim l'espai de Sumar. Des d'aquí la tecnologia es llegeix pràcticament en exclusiva a través dels drets laborals.
0: Clar, perquè d'allà prové el Reial Decret de Transparència Algorítmica.
1: Exacte, de Yolanda Díaz. En el context del Frente Amplio, vigent a data d'aquestes declaracions, demanen auditories algorítmiques per evitar biaixos i volen imposar tributs a la tecnologia per finançar adaptacions laborals.
0: Per tancar el mapa estatal, ens queda la visió de Podemos, que proposa una intervenció estatal molt més directa, amb un centre europeu de control i empreses tecnològiques 100% públiques i europees.
1: I també tenen una posició molt dura sobre l'impacte físic, oi?
0: Sí. En la campanya autonòmica del febrer, a l'Aragó, van mostrar una oposició frontal a la massiva instal·lació de centres de dades per raons de recursos.
1: O sigui que si mirem totes aquestes propostes alhora, la gran pregunta és si realment debaten sobre tecnologia nova o si només encabeixen la paraula algoritme dins dels seus marcs històrics.
0: Aquesta és la clau. Sembla que ho tradueixen segons el seu propi marc, com un repte laboral, un problema burocràtic, pimes o sobirania nacional.
1: I actua com una caixa de ressonància. Però clar, si ens limitem al Congrés, l'anàlisi queda totalment incompleta.
0: Sens dubte, perquè en aquesta legislatura una part substancial de la inversió i les tensions s'ha jugat als parlaments autonòmics, fora de Madrid.
1: Aquí és on la discussió tecnològica es transforma automàticament en un camp de batalla per l'autogovern i molt especialment per l'estatus de la llengua pròpia davant dels models de dades.
0: Euskadi s'il·lustra perfectament.
1: El Partit Nacionalista Basc aposta per finançar el projecte Euskorpus per assegurar la presència de l'euskera en el mercat.
0: Però EH Bildu s'hi oposa frontalment, oi? Sí, acusen l'estratègia de ser clientelar, assenyalant que afavoreix determinats actors empresarials des del poder públic.
1: I a Catalunya, doncs, l'eix ha estat la inversió en infraestructures crítiques. El govern preveu mobilitzar 1.000 milions d'euros en inversió, però topa amb els comuns, que qüestionen els contractes.
0: Sobretot en l'àmbit dels drets civils. Demanen explicacions pels contractes policials amb empreses de vigilància, com Palantir, no?
1: Exacte. L'eix no és només modernitzar, sinó qui vigila el ciutadà.
0: Ara bé, si hi ha un cas que resumeix aquesta fusió entre tecnologia i identitat, és Galícia. La Junta de Galícia, sota el PP, va aprovar la seva llei pròpia d'intel·ligència artificial.
1: I durant la votació, el bloc nacionalista gallec s'hi va abstenir.
0: Sí, i el seu portaveu, Daniel Castro, ho va justificar amb una frase brillant des del faristol. Traduïda al castellà, però pronunciada originalment en gallec, la declaració va ser «No entendemos el marco lingüístico que se le quiere dar a esta ley».
1: És demolidor perquè canvia el focus completament. Abans de debatre auditories, l'autèntica línia vermella per a molts territoris és dictaminar en quin idioma es comunicarà la màquina.
0: L'arquitectura lingüística. Tota aquesta amalgama de visions ens porta directament a sintetitzar quatre grans lliçons que la campanya ràpida podria amagar.

0: sense sancions pels deepfakes.
1: Llavors, passem a la tercera lectura, que ens treu de l'esfera filosòfica per anar directament al pla físic, al territori. La intel·ligència artificial no l'habita. Exigeix terra, xarxa i aigua potable.
0: El cas de l'Aragó seria l'exemple perfecte.
1: Absolutament. I des d'aquí es planteja la tesi de Paula Ricaute, que exposa com les epistemologies de dades són una expressió de la colonialitat del poder.
0: O sigui, la decisió de l'espoli.
1: Sí, el debat ja no és on es guarden les dades, sinó qui decideix sobiranament sobre el consum de l'aigua i els recursos locals per a un guany global.
0: Això ens porta a l'última lliçó.
1: Una paraula que ha estat l'escut de tots. Sobirania. Cada formació l'ha buidat per omplir-la amb el seu ideari.
0: És impressionant com canvia el significat. Per al govern central, són dades operant dins la Unió Europea. Per a Vox, sobirania vol dir tancar fronteres a les dades collides a Espanya per a estrangers.
1: I per a l'espai de Sumar, o Podemos, la sobirania descansa en infraestructures i corporacions públiques.
0: Mentre que per al BNG, EH Bildu o el PNV, la sobirania pren la forma innegociable de la llengua i l'autogovern, com vèiem abans. L'horitzó d'una sola paraula serveix per a quatre pors completament dispars. Sí, i amb aquestes peces sobre la taula ens apropem a les preguntes obertes per al novembre.
2: Quins reptes planteja la campanya del 13 al 27, doncs?
0: L'audiència haurà d'estar molt atenta a veure si les candidatures transcendeixen l'eslògan. Caldrà fixar-se si decideixen recuperar la llei de governança i l'inventari d'algoritmes públics.
2: I també caldrà observar de prop si aborden la qüestió dels drets laborals automatitzats, oi?
0: I tant. Juntament amb la ferida material, sent honestos sobre qui decidirà l'ús de l'aigua dels centres de dades i, finalment, en quina llengua es nodriran els models estatals.
2: La intel·ligència artificial ja no és a l'horitzó, és al davant, com el passat en l'aforisme Aymara, a la vista de qui vulgui mirar-la. El que es decideix el 29 de novembre és qui carregarà amb el seu futur.
3: Esto es Hydrology Lab FM.
4: Creemos como queremos. Bueno, seguimos en prueba. Eso sí, estamos construyendo una radio sobre inteligencia artificial, cultura, antropología y sociedad. Con podcasts, conversaciones, experimentos sonoros, noticias, ideas y preguntas que quizá una inteligencia artificial preferiría no responder. Eso último no estaba en el guión, ahora sí. En cualquier caso, si estás escuchando esto, la prueba funciona. Más o menos.
3: Anthropology Lab FM.
4: Seguimos en pruebas.